0: A la gente de tu barrio. Y quien lo haga mejor me está dando la razón. Pero da igual. Desconocen que para Junts, Cataluña no es su patria, es su negocio. Y la están perdiendo. Así que o la recuperan o la destruyen, simplemente. Y que quizá con esta gente no compartan bandera, pero comparten intereses y amos. Amos, sobre todo, porque todo el mundo sabe en Madrid que los líderes de Junts hace mucho tiempo que se pasean por consejos de administración y por digitales de ultraderecha prometiendo que van a hacer a Feijóo presidente del gobierno a cambio de lo que sea. El señor, acabo, presidenta, el señor Aitor Esteban, antes de marcharse, dijo aquí, algún día se sabrá, señorías del PP, lo que ustedes nos ofrecieron. La pregunta es, ¿qué le ofrecen a Junts? Yo lo sé. Ustedes también. La prensa también. Ojalá algún día se pueda escribir. Un últim comentario. Señorías de Junts, vostès porten una setmana fent un tour mediàtic dient que les 25 lleis que es carregaran amb PP i amb Vox no afecten ni a Catalunya ni als catalans. La pregunta és simple. A Catalunya no hi ha famílies? No hi ha salut? No hi ha consumidors? No hi ha alcoholisme? No hi ha persones amb discapacitat? No hi ha emergència climàtica? No hi ha universitats? No hi ha llibertat d'expressió? Jo crec que sí. Ergo, menteixen. Jo els demano una cosa, que deixin de vendre mercaderia tòxica i miserable a la nostra gent. D'una vegada per totes. Ja està, ja no cola, ja està. Això només els hi compra els dos digitals que financien. I els esperen com pol que paguen. Ja està. Jo els demano que deixin de fer mal al meu país, a la meva gent, que deixin de fer mal, que deixin de vendre mercaderia tòxica i nociva. Senyories de Junts, vostès van estar 6 anys machacant-nos. De fet, fins a dia d'avui encara diuen allò de a canvi de res. Jo ja els hi vaig dir, això de a canvi de res és tan mentida com si jo els hi dic que voten a canvi del 3% o del 4%. Mai em va quedar gaire clar. Aquest és fals, no? Riuen, és fals. Doncs nosaltres tampoc votem a canvi de res. Però jo aquí els hi demano, els exigeixo una disculpa pública a Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, sí, que es disculpin. Especialment amb aquest grup parlamentari.
1: Senyor Rufián,
0: que durant... Acabo, presidenta, perdoni. Que durant 6 anys s'ha deixat la pell per nostre país i per nostre poble mentre vostès estaven fent tuits. Els demano una disculpa pública. Perquè, home, quina vergonya, eh? De Puigdemont a prisió, a Puigdemont quizá vota la moció. Quina vergonya, eh? Gràcies.
2: Bueno, pues acaba aquí Rufián. Yo creo que hay que dedicarle a su citado pues qué menos, ¿no? El rata de dos patas, aunque sea la versión resumida, porque quiero que me dé tiempo para poner dos reflexiones de el amigo Monedero. Vamos a ver.